0: tio és un tio que va al médico i va a l'oculista i diu, què letra ve aquí? Diu la A.
1: No, però què letra ve?
0: Però què letra...